0: Vegn vergalas dies a lu alerts fits pinai per ina nova avventura che nus lancein ina resch nova. A de fa cun quei che gertigiau von polit exakt 24 uras a bea venzin.
1: Io un provo cun quels che ins metta vid el spais de las socias perché is remedio al planciu. Cuida de quels de gomi mai plastic, de fils.
0: Las socas per socias vens en cureu en ies giug de linea, las de vos osemes a bea venzina stiu s'encevera fale ista de comprites per ie dao els 130 francs che la gudignau. Asche che nus samatin els stadals per enfla una nova causa, perca vus sapias schon ina ga fa en qual patrac activa vos ciurvals ca schon ina ga ils cavazins. Semtiai, luci celas urelles.
2: La causa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Activei, ponderei, studiei, tres minutes ves pada a lu merà cica dat lancetta a quella resch nova ronda grazzo entercala blondi a cantau.